Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

0: what you do.
1: Escoltes les cançons per somiar. Música nit.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.
2: Vaig trobar-te la primavera amb una mirada robada. Va ser tu l'amor d'un etern estiu.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Pepito.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem destacant avui l'aplec de proximitat gironí, que serà el 77è, de Caldes de Malavella. I també farem, com sempre, un recorregut per Caldes i les seves sardanes. A la plec hi trobarem a matí i tarda les cobles Ciutat de Girona, Reus Jove, Sant Jordi i Bisbal Jove. Aquesta vegada serà el passeig Rufí, perquè per problemes de les últimes ventades en el lloc que el feien tots aquells pins, es veu que n'hi ha alguns que han caigut i d'altres que corren perill, i han canviat la ubicació al passeig Rufí, que és el centre de la vila. Posem música dedicada a aquest aplec. Escoltem l'aplec de Caldes, és del mestre Pere Mercader, i la podem escoltar per la cobla Ciutat de Girona.

Per la ciutat de Girona hem escoltat l'aplec de Caldes del mestre Pere Mercader. Ens situem a Caldes. Entre moltes altres coses, a Caldes conserven restes de l'antic terme romà Aquae Calidae, compostes per una piscina termal que estava envoltada d'habitacles destinades a la realització de tractaments a bases d'olis i d'aigües i amb moltes troballes durant les excavacions de la zona també. Escoltem més música de Caldes, amb la sardana que dedicà a la seva vila el mestre Francesc Marrós. Es titula Poble de Caldes i n'era càrrec de la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat Poble de Caldes, sardana del mestre Francesc Marrós. L'església parroquial de Caldes de Sant Esteve és d'origen romànic, construïda a finals del segle XI, encara que ha estat molt modificada. Va ser una de les possessions del monestir de Sant Salvador de Breda. Té planta basilical i les àpsides decorades amb llambordes. La portalada és renaixentista i el campanar de base quadrada. El mestre Francesc Camps també va dedicar una sardana als caldencs. La va titular Caldes de Malavella, manantial de Catalunya. La podem escoltar per la Cobla Ciutat de Girona, també.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat Caldes de Malavella, Manantial de Catalunya, sardana del mestre Francesc Camps. A Sant Maurici es troben les restes de l'antic castell de Malavella. Segons una llegenda, en aquesta fortalesa citada en documents del 1057 vivia una Malavella, que va donar origen al topònim de la vila. Aprofitant les pedres del castell, es va construir una capella dedicada a Sant Maurici. A la zona de Sant Grau es troben les restes del castell de Caldes, això ja dintre el poble, documentat per primera vegada el 1362. Va formar part de la baronia de Llagostera i va ser derrocat al segle XIX. Aquesta plec de Sant Maurici ha sigut i és encara avui, en dia, famós a les contrades gironines cada any amb el seu aplec. El mestre Francesc Marrós li va dedicar una sardana, la plec de Sant Maurici. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

Estimat a Girona, ens ha interpretat el plec de Sant Maurici, sardana del mestre Francesc Marrós. Fem un cotull als compositors de Caldes, un parell d'ells. A Caldes n'hi trobem dos d'emblemàtics, Francesc Marrós i Antoni Masbou, oncle i nebot, dos músics que han donat un gran gruix musical a Caldes. Escoltem una sardana a cadascun d'ells. En primer lloc, del mestre Francesc Marrós i per la cobla Cadaqués, escoltem Amics de Caldes.

Hem escoltat per la Cobla Cadaqués, Amics de Caldes, del mestre Francesc Marrós. Ell va crear un estil molt propi de sardanes balladores, sense complicacions estilístiques, que va ser molt apreciat per els sardanistes del segle XX, i encara avui en dia tenen el seu ressò. I un deixeble i nebot seu, amb un estil diferent d'escriure música, és el mestre Antoni Masbou, que va voler homenatjar el seu oncle i primer mestre de música que tingué amb una sardana. Caldes a Francesc Marrós. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

del mestre Antoni Masbou. Hem escoltat Caldes de Francesc Marrós per la cobla Ciutat de Girona. Una altra institució potent caldenca és sens dubte la cobla Orquestra Meravella, tota una icona del país, perquè aquest any celebren el seu 75è aniversari i que ha portat i porta el nom de Caldes arreu. Escoltem el so de la Meravella, en formació de cobla, amb una sardana del mestre Rafael Ferrer de títol Portal de l'Àngel.

Hem escoltat per Recobla Maravella, Portal de l'Àngel, del mestre Rafael Ferrer. Tot i que sempre la Maravella s'ha especialitat sobretot en concerts i balls de festa, sempre han tingut una formació de cobla potent, ja que els músics que l'han format sempre han tingut un gran nivell dintre de tots els músics de les nostres contrades i de fora d'elles. Anem a les nostres sardanes dedicades als solistes. I en aquestes sardanes dedicades als solistes no deixem la cobla Maravella i n'escoltem dues sardanes interpretades per ells. La primera serà del mestre Narcís Oliveres, El canari encara canta, dedicada al solo de flabiol. L'escoltem.

Hem escoltat per la Cobla Meravella el canari encara canta del mestre Narcís Oliveres. I una segona sardana serà dedicada al Fiscorn, porta per títol Dedicada. És del mestre Martí Font Triadú i l'escoltem, com hem dit abans, per la Cobla Meravella.

Hem escoltat dedicada una sardana de lluïment de Fiscorn per la cobla meravella del mestre Martí Font Triadú. Un altre punt important, sardanista de Caldes, és el programa de sardanes que cada diumenge de molts anys enxà emet Ràdio Caldes i que va a càrrec de l'agrupació sardanista de Caldes. A ells el mestre Francesc Camps els dedica una sardana, l'Altell Sardanista, que és la denominació del programa, l'Altell. L'escoltem per les cobles Ciutat de Girona, Reus Jove i Bisbal Jove.

Per les cobles Ciutat de Girona, Reus Jove i Bisbal Jove hem escoltat l'Altell Sardanista, sardana del mestre Francesc Camps. I a Caldes hi trobem dos personatges que han esdevingut imprescindibles a tots els aplecs i altres actes sardanistes durant un munt d'anys. El matrimoni de Tià i la Carme tenen un parell de sardanes dedicades. Nosaltres hi posem per la Carme i en Tià de Caldes, del mestre Lluís Duran. L'escoltem per la cobla Ciutat de Girona.

0: Per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat per la Carme i Antià de Caldes, del mestre Lluís Duran.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat, com apuntàvem, a Pleca Caldes, amb les Cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Reus Jove i Bisbal Jove. A Vilablareig, a 4:45, Cobla Rossinyolets. A Besalú, a les 5 de la tarda, Cobla Sol de Banyuls. Dilluns, 11, a Tordera, a 5:45, Cobla Marinada, a l'ermita de Sant Ponç. Dia 16, dissabte, a Figueres, a 6:45, concert de vigília de plec, amb la Ciutat de Girona, i a Mataró, a 7:45, audició amb la Cobla Sabadell. Això és el que veiem per aquests rodals de casa nostra. Una sardana per aquesta cartellera. Serà els Gegants de Caldes, una altra activitat molt important a la vila, amb trobada anyal de gegants i un grup de gegants propis. L'escoltem per la Cobla Ciutat de Girona.

del mestre Lluís Albert, hem escoltat els Gegants de Caldes per la cobla Ciutat de Girona. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes, i també, com sempre, a la carta, hi trobareu els nostres programes, sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana i bon aplec a la gent de Caldes.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
1: Bon dia, amics oients. Segona part del programa sota la direcció i guió de Josep Tibau. L'any 1983, durant el concert per donar a conèixer els premis del Memorial Conrad Saló a la Bisbal, el públic assistent dret va aplaudir amb deliri i exaltació una de les obres. El jurat, format per eminents músics coneixedors de la cobla, ja l'havien donat com a guanyadora. El públic també, i a més, la va aclamar. Parlem de la sardana Niu d'Amor, del mestre Ricard Viladesau, que va obtenir doble guardó jurat i públic. Ara podem escoltar la versió cantada amb la lletra que hi va posar Josep Martí amb Bepes i que ens interpreta la coral polifònica de Porreig i la cobla principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal i Polifònica de Porreig han interpretat Niu d'amor, del mestre Ricard Viladesau. Ramon Serrat va ser un excel·lent músic de molta personalitat, ja que va destacar arreu on va viure o el van portar les seves activitats musicals. Les va iniciar a Olot com a instrumentista de la cobla. Va ser fundador i director de l'Orfeó de Ripoll i de l'Escola Municipal de Música també de Ripoll. Director de la coral ripollesa La Flor de Maig, director de la coral La Sempre Viva de Campdevànol. Fundador l'any 1919 de la cobla orquestra L'Aliança Ripollesa. A Terrassa va dirigir la banda municipal i la coral Joventut Terrassenca. Per allà on passava, deixava petjada. De Ramon Serrat podem escoltar a continuació La Verge Vella, per la cobla Mongrins.

Hem escoltat la sardana La Verge Vella, en ve baixa, del mestre Ramon Serrat, amb la cobla Montgrins. Manel Saderra va ser el darrer d'una nissaga d'11 germans, dels quals el gran va ser el popular, Josep Saderra i Puigferrer, anomenat el Noi. Fixeu-vos, Josep era 25 anys més gran que Manel Saderra, tot i que una de les seves sardanes, Somni, escrita el 1944, el va consagrar com a un gran autor, també va escriure d'altres peces ben interessants, com la que us portem avui, l'Aplec de Muntanya, que escoltem amb la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat l'Aplec de Muntanya, una sardana del mestre Manel Saderra. Pere Fontàs va ser instrumentista, director i compositor principalment de sardanes, molt vinculat a la cobla La Salvatana, de la que en va ser el director durant 30 anys. Abans ja havia actuat a les cobles Amerense, Principal d'Amer i Els Mongrins. Les seves sardanes són molt apreciades per als sardanistes i en dues ocasions va obtenir el Premi de Millor Sardana de l'Any i el Premi Joaquim Serra. De la seva producció sardanista recordem títols com El Parc de la Guineu, La Plaça dels Hotels, Montsavalls i la que ara escoltem, Castell d'Estela. Ens la interpreta la cobla Salvatana.

La cobla salvatana ha interpretat Castell d'Estela, del mestre Pere Fontàs. Joan Jordi Beumala, des de petit, que manifesta gran interès per la música, que el porta de més gran a estudiar-la de forma seriosa als conservatoris de Sabadell, del Liceu i el Municipal de Barcelona. Ha format part de diverses cobles i ha impartit classes de saxòfon a diverses escoles. Té escrites un centenar de sardanes, de les que hem seleccionat com El primer dia, estrenada el 30 de juny de 2002 i que anava dedicada al 40è aniversari de noces d'un matrimoni de Sabadell. Amb la cobla contemporània escoltem Com el primer dia, com diem, del mestre Joan Jordi Beumala.

0: Hem escoltat com el primer dia del mestre Joan Jordi Beumala amb la cobla contemporània.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selva marítima sardanista.
0: Arriba el nostre espai dedicat a les dones compositores. Avui us volem parlar d'Assumpta Codina i Gubianes, perquè d'ella escoltarem la sardana Sons d'Albada, amb la cobla juvenívola de Sabadell. Però abans fem el seu apunt biogràfic. Ho fem amb la nostra companya i comunicadora sardanista Maria Mercè Planes. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Maria Assumpta Codina i Gubianes, coneguda com Assumpta Codina, va néixer a Barcelona el dia 2 de gener de 1943. Filla del músic bredenc Salvador Codina i Cabra, sempre va manifestar una gran vinculació amb la població del seu pare fins al punt d'acabar-hi establint-s'hi. Va rebre les primeres lliçons de música, precisament del seu pare, i les va continuar al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Va estudiar piano, harmonia, instrumentació i composició amb mestres tan importants com Joaquim Samacois, Joan Pic Santa Susana, Xavier Montsalvatge o Manuel Oltra. Es va dedicar de ple a l'ensenyament i va ser professora de composició i sotsdirectora del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Va fer classes al Conservatori de Badalona, a l'Acadèmia Arts Nova de Maria Canals, de Barcelona, i a l'Escola de Música CASP dels Jesuïtes. A mitjans dels anys 80 del segle passat, comença a organitzar les vesprades musicals i el Nadalenc Musical Jove a Breda. També va promoure el concert al Pati de l'Abadia el 1992 i el primer estatge de música a Breda el juliol de 1995. A més, ha format part del jurat de concursos internacionals de música Maria Canals i del concurs internacional de piano Agropoli de Salern, a Itàlia. Va compondre cançons, corals i de piano, peces instrumentals de música de cambra i sardanes. El 27 de setembre de 1996 va rebre el reconeixement de Breda en el sopar homenatge als bredencs distingits per la seva aportació a les vesprades musicals, el Nadalenc Musical Jove i l'Estaix Musical. Assumpta Codina i Gubianes ens va deixar a Breda el dia 30 de juny de 2024 a l'edat de 81 anys.
0: Gràcies, Maria Mercè, per la teva intervenció. Ara ens disposem a escoltar Sons d'Albada de la mestra Assumpta Codina i Gubianes.

0: La Cobla Jovenívola de Sabadell ha interpretat Sons d'Albada, de la mestra Assumpta Codina i Gubianes.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: David Plans és l'actual primer tiple de la Cobla Ciutat de Girona. Va néixer a Barcelona l'any 1968, tot i que el seu lloc de residència de tota la vida va ser a Berga. Va actuar a les cobles infantil Ciutat de Berga, la Pirineu també d'aquest municipi, a Moga de Vidreres, Orquestra Gerunda, altra vegada a la Moga i des de l'any 1997 a la Ciutat de Girona. Ara ens demostrarà les seves excepcionals qualitats en la versió de la sardana del mestre Josep Maria Boix, Refila Pep. L'acompanya la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona, amb David Plans, ha interpretat Refila Pep, del mestre Josep Maria Boix. Carla Santiago resideix des de sempre a Cornellà de Llobregat, on de ben petit va iniciar estudis de solfeig i acordió a Barcelona, fent harmonia de forma autodidacta, compartida amb els estudis a l'Escola Industrial de la mateixa ciutat. Les seves primeres experiències musicals van ser com a cantautor. Més endavant va començar a ballar sardanes i es va interessar pel món de la cobla. Va formar part de diverses colles sardanistes i va fundar la Cobla Ciutat de Cornellà. Avui, de Carla Santiago, volem escoltar Sardanes a Olot, que ens interpreta la Cobla Ciutat de Cornellà.

Hem escoltat Sardanes a Olot, del mestre Carles Santiago, amb la cobla Ciutat de Cornellà. Josep Auferil va destacar amb la trompeta, el contrabaix i flabiol, instruments dels quals va ser professor. Havia iniciat els estudis als 10 anys de la mà del mestre Iu Alavedra. Va esmerçar una llarga dedicació a aquest aspecte docent de la música que va culminar en la promoció de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que va dirigir en els seus primers 2 anys. Va ser membre de la Cobla Molins i fundador posteriorment de la Cobla Sabadell, en la que va ser solista de trompeta durant llargs anys. Avui de Josep Auferil escoltem Cantem Xerric, de Lluïment de Fiscorn, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Hem escoltat Cantem Xerric, del mestre Josep Auferil, amb la cobla Jovenívola de Sabadell. Francesc Joanola i Reixac, nascut a Tortellà el 3 d'agost de 1891, va ser un fiscornaire i compositor de sardanes. Va ser deixeble de professors com Dimas Delgado i Manuel Blanc. Als 9 anys ja va debutar com a fiscornaire a la Principal de Tortellà i el 1921 va ser membre de la formació fundadora de la Principal del Bages. Va ser un dels compositors de sardanes més prolífics, amb una gran producció musical que arriba a més de 600 sardanes. Poca cosa, eh? De Francesc Joanola ens plau oferir-vos Trompetejant, que ens interpreta la Principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Trompetejant, del mestre Francesc Joanola. I així arribem a la fi d'aquest programa. Tocant les 10 del matí d'aquest diumenge, ens acomiadem amb Bella dansa de vidreres, també del vidrerenc Jaume Burjacs, que ens interpreta la cobla Bisbal Jove. Amics sardanistes, bon diumenge i bona setmana.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
2: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
2: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Institut Coll i Rodés ha posat en marxa el projecte educatiu Bits per Palestina, una iniciativa que impulsa el Departament de Ciències Socials amb la participació d'una cinquantena d'alumnes de diferents cursos de l'ESO. El projecte, que combina art i consciència social, té com a objectiu apropar l'alumnat a la realitat de les persones refugiades palestines des d'una perspectiva de drets humans, a més d'una reflexió crítica sobre el conflicte. La proposta la coordinen diferents entitats i compta amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Després d'un procés de selecció a Catalunya, el centre ha estat un dels 6 escollits per participar-hi. La professora de Ciències Socials, Anna Fàbregas, destaca l'enfocament del projecte.
5: És un projecte que, a veure, mitjançant la creació artística, permet que l'alumnat s'apropi a la realitat de les persones en condició de refugiades, específicament en el conflicte actual a Palestina.
4: El projecte es va començar a gestar fa gairebé un any i s'ha desenvolupat amb l'alumnat entre el 8 d'abril i acaba aquest dimecres, dia 6 de maig. La participació ha estat voluntària.
5: Que l'alumnat hi participi voluntàriament també ha requerit d'una selecció prèvia, no? De parlar amb els alumnes, exposar-los el projecte i que ells s'exposessin voluntàriament a participar-hi, sent conscients de que hi hauria 2 hores els dimecres durant 4 sessions que no estarien a l'aula normal. I això voldria dir que també les classes a l'aula normal es seguirien desenvolupant i, per tant, els hi pot crear una feina extra.
4: Els estudiants de tots els cursos de l'ESO treballen en 2 grups, un de creació musical amb una peça de hip-hop i un altre d'arts visuals amb un mural. El projecte ha comptat amb la participació d'artistes convidats com l'artista d'origen palestí Maysoon i el músic i activista Pau Llong, que ha guiat el procés creatiu del grup musical. Els treballs es troben ja a la fase final de la creació. La peça musical es gravarà de manera professional a l'estudi del centre amb la col·laboració de l'alumnat del cicle de vídeo i so, i de forma paral·lela el grup d'arts visuals completarà un mur a l'exterior del Coll i Rodés. El projecte culminarà el pròxim 28 de maig amb un acte de presentació al mateix centre, on es mostraran els resultats finals i es posarà en valor el procés creatiu de l'alumnat.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa

Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar torna a ser reconeguda amb el distintiu de bandera blava a totes les platges i cales aquest 2026, consolidant-se així com una de les destinacions capdavanteres del litoral català en qualitat ambiental i seguretat. El municipi manté per aquest any les 5 distincions a les platges de Lloret, Cala Canyelles, Fanals, Boadella i Santa Cristina. Amb aquests guardons, Lloret es posiciona com la tercera destinació de Catalunya amb més banderes blaves darrere de Sitges i Barcelona. Donem pas a les valoracions que fa la regidora de platges, Cristina Aymerich.
3: Estem superorgullosos perquè doncs, tornem a renovar aquestes 5 banderes blaves a totes les nostres platges i cales. I doncs això, no? Aquest orgull perquè, com bé heu dit, a més, som el tercer municipi de Catalunya amb més banderes blaves. Vull dir que hem de dir-ho amb la boca ben oberta i treure pit de tot això, perquè la veritat és que és un guardó molt important. Això vol dir que tothom qui treballa a les platges del nostre municipi fa molt i molt bé la seva feina.
2: Aquest reconeixement que atorga anualment l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor posa en valor aspectes com la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i l'estat de les instal·lacions. Un altre factor a tenir en compte és la prohibició de fumar a totes les platges de Lloret.
3: Fer inversions constants, no? I el que donen són auditories, per exemple, amb l'analítica continuada i control de la qualitat de l'aigua, no? La millora constant també en la recollida i el tractament d'aquests residus a la platja, no? Doncs això, no? El que parlaven ser tenir platges sense fons, doncs aquestes borilles cada vegada ens les trobem menys a la sorra de la platja. I la gent ja que va a la platja, tant els lloretens com lloretenques, com els turistes, la gent que fuma, doncs ja tenen aquesta conscienciació de que a la sorra de la platja no es pot fumar, i això millora també molt i molt aquests residus, aquestes borilles que al final es quedaven enterrades a la sorra.
2: A més, la Casa del Mar, ubicada a Fanals, ha renovat el distintiu de Centre Blau en reconeixement a la tasca de divulgació i sensibilització que fa sobre medi ambient i ecosistemes locals.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar s'ha consolidat com un dels principals punts d'acollida del projecte solidari Somriures per a Ucraïna, que des de l'inici del conflicte ha permès que més de 1.300 infants ucraïnesos passin unes vacances allotjats a la destinació amb visites arreu de Catalunya. El projecte solidari es repeteix aquests dies amb l'arribada de 255 nens i nenes. Van arribar el passat diumenge i estan allotjats a l'hotel Guital Central Park, on s'hi estaran fins al dia 13 de maig. Durant aquests dies recorren la Costa Brava, van a Barcelona i també a Port Aventura. El projecte l'impulsa la Fundació Climent Guitart amb la col·laboració de la Fundació Convent Santa Clara, que lidera Sor Lucía Caram. Ella mateixa explica que per primera vegada han portat infants que han estat presoners dels russos.
4: En 3 dies ja hi ha un canvi espectacular en els nens. Van arribar cansats, molts els costava somriure, se'ls nota el pes d'aquests anys. No són només 4 de la invasió a gran escala, sinó aquests nens han nascut en la guerra. Aquest any hi ha un afegit. Tenim nens que ells han estat en cautiveri. Quan els russos entren i arrasen o ocupen un territori, segresten els nens. I tenim nens d'aquests que han estat en cautiveri.
3: Escoltem ara Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Guitart.
5: El que volíem era que poguessin dormir del tirón. Penseu que aquests nois i noies porten 4 anys dormint amb l'alerta permanent d'estar pendent d'unes alarmes que sonen en el mòbil que tenen que anar al búnquer. I llavors, bueno, el que volíem era primer que es poguessin relaxar i després gaudir al màxim amb diferents activitats organitzades arreu de Catalunya.
3: Des de l'organització expliquen que el programa combina excursions i activitats amb moments de descans amb l'objectiu que els infants puguin recuperar la calma en un entorn segur, lluny de la situació de guerra que viuen constantment a Ucraïna. A més, aquest dimarts han estat rebuts pel president Illa al Palau de la Generalitat.
5: Per ells és molt important veure el suport de les autoritats locals, de que no ens oblidem d'ells, és el que demanen, sobretot no us oblideu de nosaltres. Ja és una guerra que és, fa temps que està en actiu i el que necessiten és veure que no estan sols i que estan acompanyats, i el suport de les institucions i evidentment de les primeres, els primers representants d'aquestes institucions, pues a ells, per ells és molt, molt important.
3: Els infants venen a Catalunya en un avió de defensa i els va buscar i els torna la mateixa Sor Lucía Caram.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Figa Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah,
1: ah. Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.
2: Nova Ràdio Lloret.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Daniela Guillén s'ha mostrat intractable aquest cap de setmana en la segona prova del Campionat d'Espanya de motocross femení disputada al circuit El Calvario de Osuna. La lloretenca s'ha imposat amb autoritat a les dues curses. La jove pilot de Lloret de Mar va dominar de principi a fi amb un gran ritme. Això li ha permès consolidar-se al capdavant de la classificació sumant un màxim de punts possibles aquest cap de setmana. Ara mateix la Daniela és la primera classificada amb 125 punts amb un avantatge de 17 respecte de la segona, que és la Jana Sánchez. A banda del resultat, la cita a Osuna ha servit perquè la lloretenca segueixi preparant el Campionat del Món de motocross femení. La competició començarà a finals de maig a França, en el que serà el gran objectiu de la temporada. Canviant de qüestió, s'acosta una festa molt especial per tota una generació de lloretencs. Els nascuts el 1976, que aquest any arriben als 50 i que ho celebraran plegats amb un sopar a l'hotel L'Atzure. La cita prevista el 6 de juny compta amb unes 80 persones apuntades fins al moment i es preveu com una ballada carregada d'emocions, records compartits i retrobaments amb antics companys d'escola i de vida. Els assistents han de ser nascuts al 76 i ser de Lloret o bé tenir vincles aquí, com el fet d'haver estudiat a la vila. Ho explica una de les organitzadores, Marina Gimbernat.
3: Clar, perquè aquí ens trobàvem en diferents tessitures, perquè hi havia molta gent que s'hi volia apuntar. Bueno, a Blanes, per exemple, no la fan aquesta festa. Aquest any no hi haurà ningú que la organitzi. I hi havia gent de Blanes que es volia apuntar a la nostra festa. Hi havia gent que, com que té tanta amistat amb la gent que ve, que també s'hi volia apuntar. Que si els repetidors, que si aquí... Que, bueno, ens trobàvem una mica de dir... clar, si ve tothom, és com que... perdia una mica l'essència de lo que era la festa, perquè si no es fa una festa i dius, mira, que vingui qui vulgui, no? Però en aquest cas vam dir, vam de posar algun requisit i va ser aquest, ser del 76, perquè això sí, és la festa dels 50 i és que tothom hagi de complir o acomplir-hi els 50 aquest any, i després tenir algun vincle amb Lloret. Evidentment, aquí hi havia gent, molta gent de fora que venia a estudiar, no? Doncs també va fer molta pinya amb gent d'aquí. Doncs viure o haver estudiat o haver treballat algun petit vincle amb Lloret de Mar.
2: Fer 50 anys no és un aniversari qualsevol, és arribar al mig segle de vida. Per això s'organitza aquesta celebració de tota una generació que ja acumula força experiència i que té moltes coses compartides per poder commemorar.
3: Perquè hi haurà gent que sí que ens anem trobant el dia a dia pel carrer i hola, què tal, i vas sabent. N'hi ha d'altres que només els tens a les xarxes socials i de tant en tant saps una miqueta de la seva vida, però és que n'hi ha que fa anys que no ens veiem. I això és genial, perquè tornar-te a trobar, explicar-te una mica la vida, explicar-te les coses que t'han passat i saber un de l'altre, això és genial poder doncs trobar-te amb aquelles persones que fa tants anys que no et veus i d'això es tracta aquesta nit. Per això una mica també la gent, ai, poden venir parelles i tal. No, aquí els importants som els que... nosaltres, els que fem 50, poder interactuar entre nosaltres i poder fer aquest retrobament que sigui, doncs, màgic, la veritat.
2: El sopar del 6 de juny inclou un menú elaborat per l'ocasió, sorpreses i fi de festa al Gotham. Encara hi ha places disponibles que es poden reservar a través del compte d'Instagram Marina Gimbernat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: A la Costa Brava, Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.
2: Se encendió Sevilla y su calle de farolillo.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Perdut un galo al que, i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mil, i he de declarar el meu amor de gamberro.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de la...

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Si estás triste, llámanos.
4: No duermes por las noches. A tu ex todo te recuerda.

0: Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha, ¿y esto cuando me lo pagas?
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs. Nova

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula mundial.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Soc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrà, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed, que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema. Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: Pontefort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.
3: Gràcies per ser ràdio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Segarra que fa referència a això. Diu: "Ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros."
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: "A les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche." Doncs tens raó, Enric. El programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama.
2: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
2: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
2: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
2: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
2: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
2: Un petó.
0: Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: Me estaría contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Ribas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: "De lo que pudo haber sido y no fue." I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: "En què treballes i amb què t'hagués agradat treballar?" El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Miquel Gomàs, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar malauradament al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. Revival de l'Albert Malla.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Cocodril Club. 32 anys en antena.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El señor de las moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies, el senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. L'estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de la Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir Nunca te cases con un ferroviario. I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario, cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junque diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives, no comercialitzades, no? Però eren altres temps, i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? I el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

Mama on Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels del Mau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christy i el...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha obert la convocatòria per cobrir la plaça de jutge-jutgessa de pau substitut-substituta. Per poder presentar-s'hi, cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat i no estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial. Per a més informació, es pot consultar l'apartat d'anuncis de la seu electrònica dins del web municipal. El termini per presentar les propostes es tanca el dia 8 de maig. El tràmit es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, o bé per internet a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Més informació al telèfon 872-220-646.
3: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Ràdio Espanya,
1: si no m'equivoco. Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no? A causa d'un accident.
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe a la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
0: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort,
1: I,
0: que
1: fort. Bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah,
1: faria
0: sí?
1: Una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Quan les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys
1: que,
0: curiosa?
1: Que jo ara no sé que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però... Bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple, La Vian Gos, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, sí, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt, molt. I he estat molt
0: feliç. T'has pogut
1: dedicar
0: tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: bueno,
1: està
0: això,
1: bé.
0: Llavors ja és fantàstic,
1: ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: pel
1: teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdán, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: tu
1: conserves?
2: Pell de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

t'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

Visita l'exposició fotogràfica Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1 euro i mig. Horari de visita de dilluns a diumenge de 10 a 2:15 del matí.

0: camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

change it, 'cause I love you just the way you look tonight.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Escoltes Nova Ràdio Lloret, música nit, la música dels teus somnis.
1: No, aquesta nit, amor.